Son las 3, las 2 en Canarias. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Los 40 Classic. Només els teus números un. Números un. Els 40 Classic. Només els teus números un. Els 40 Classic.